Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 66%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 69%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Oye, dile.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 65%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, pocs problemes de trànsit a aquesta hora, només hi ha retencions a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. El president espanyol es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky, ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències al mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. I la banda osonenca de rock Pla Moguda guanya el Premi Sona Nou de Música Emergent en Català. Ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulic en rep al Palau Laurana l'Anna de l'UFS d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espàrum i Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà solellada i de caràcter estiuenc amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 60%.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Les 9, bon dia. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari endavant.
1: Retencions a la carretera T11 a Reus en direcció a Tarragona que afecten també la C14 a Vilaseca en direcció a Reus. El Gironès aturades a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i el Bages cua a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció a Manresa.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el seu pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. I el president iranià Mahmoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU, l'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de fer que la guerra d'Ucraïna s'allargui. El president del partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia. Hi vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investigarà les circumstàncies de la mort. 3 barrancs de la Vall de Boí tindran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials. Les obres dels barrancs de Remediano, Arengi, Riban Prieto incorporaran solucions basades en la natura per protegir els nuclis més exposats. I l'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements de clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
2: Esports.
3: El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Aleksandar Sekulić rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí La Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espàrum i Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: I el temps: matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid, amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus localment, per damunt d'aquests valors. La tarda serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada, amb brises, a partir del migdia.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor Vall, just acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
4: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música, el teu ritme.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 65%.

0: Amb les 10 del matí. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat aquesta matinada durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iraní Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. 3 barrancs de la Vall de Boí tindran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials. Les obres als barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro incorporaran solucions basades en la natura per protegir els nuclis més exposats. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. I l'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'exitós espectacle Gola, que introdueix elements del clown i que reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però després ho van capgirar molt ràpid. Al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Alexander Sekulić rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí La Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espar Uni Girona per 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Avui dijous, 24 de setembre, jornada solellada i càlida, màximes de 28 a 33 graus i localment superiors. A la tarda continuarà fent sol, mar calmada amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 53%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Les 11, bon dia. Els socis de Pedro Sánchez del govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-lo i culpa Ayuso que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president dels Estats Units ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions sobre Taiwan i la intel·ligència artificial. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius dels serveis de salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord del 62% de marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. Hi ha exposició única i innovadora de Salvador Dalí al Palau Reial de Milà, Itàlia, entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Setmana de la Moda de Milà.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga, rebent l'Anadolu Efes al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení va debutar ahir amb una victòria a la lligueta de la Champions, superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve jugarà la segona jornada al Camp de la Roma.
0: I el temps, jornada assolellada i càlida, amb màximes de 28 a 33 graus localment superiors. A la tarda seguirà fent sol, mar calmada, amb brises suaus a partir del migdia. Demà divendres la temperatura encara serà més alta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 11 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt del migdia. Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va ser desnonada del seu pis de Madrid, on ha viscut tota la vida, ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en aquest cas i ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'estat espanyol.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
0: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta madrilenya.
4: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella.
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 45%.

0: Ampules, 12 del migdia. El Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura, tot plegat a partir del curs que ve. L'objectiu del Departament és reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Els socis de Pedro Sánchez al govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-los i culpe Ayuso, que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En aquest mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'acusat de terrorisme, i diu que el seu país mai no es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president nord-americà ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions en qüestions com Taiwan. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva dona i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. I la Festa de la Mercè ofereix una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primera vegada, la plaça de les Glòries. Al llarg del dia es farà també una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga rebent la Nadal UEFES al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení debut amb una victòria a la lligueta de la Champions superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve disputarà la segona jornada al Camp de la Roma.
0: I el temps tarda d'estiu amb sol i alguns núvols prims. Gran part de les màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus. Atenció, demà podríem oscil·lar entre els 30 i els 35 a la majoria de comarques.
2: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a...
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 36%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Tornen els llibres de text i les lectures obligatòries al batxillerat. Ho acaba d'anunciar la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
1: I de l'oralitat també, i el càlcul matemàtic que ha afegit la consellera com a bàsics a recuperar. Són mesures concretes que afloren ara que la crisi del sector educatiu sembla que ja no pugui empitjorar i està bé rectificar. I després de constatar que alguns dels canvis dels últims anys no han tingut èxit, recuperar pilars fonamentals del sistema educatiu que eren útils i que funcionaven. Cert que en ocasions cal provar de fer les coses de manera diferent per intentar millorar-les, però no sempre surt bé i és honest i és necessari redreçar el rumb i tornar enrere. La llei del pèndol, que va de l'excés al defecte, ens ha passat amb els llibres de text, que d'anar amb 15 quilos a les motxilles van passar a eliminar-los. Ens ha passat amb les lectures obligatòries, que fa 2 anys les vam treure del batxiller. Però també ens ha passat amb la lletra lligada, que la vam menysprear, i amb la memòria, que la vam vilipendiar. I ara, trobant-ho tan a faltar, ens hem adonat de quan bàsic és llegir llibres en paper, fer llegir els nostres autors al batxillerat, aprendre'ns les taules de multiplicar de memòria o fer la lletra lligada.
0: Catalunya al dia.
1: Avui, a més d'això, també pararem bé l'orella al que han explicat el secretari d'Estat d'Energia i la consellera de Territori, Sal, al Gironès, sobre les pròximes inversions en infraestructures elèctriques. I implica això l'Hospital Clínic de Barcelona, el Toreta de Girona, també el polígon de Torreblanca a Lleida. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Sobre energia i un altre macroprojecte, el de la central hidroelèctrica reversible que es vol instal·lar a la Ribera d'Ebre i que seria la més gran de tot l'Estat. Sentirem la denúncia d'entitats ecologistes per l'impacte ambiental que tindrà.
3: Per exemple, en espècies com l'àguila cuabarrada o hàbitats com la Reserva Natural de Cebes.
1: I la principal preocupació d'aquestes entitats una vegada més és l'aigua, o més aviat la falta d'aigua.
4: No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple.
1: De l'àmbit de la salut, 2 punts de focus informatiu, un és a Sabadell.
3: Amb un doble impuls sanitari, d'una banda, avui s'ha posat la primera pedra del nou campus de salut de la UAP a l'antiga fàbrica tèxtil. De l'altra, aquest important en anunci que feia l'alcaldessa Marta Ferrés.
5: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell. Sense cap cost, la caserna permetrà acollir les futures consultes externes de la Corporació del Taulí.
1: Per tant, primer focus a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segon, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
3: Que des d'avui té una sala per a pacients que reben quimioteràpia i els seus familiars que han de passar llargues hores d'espera a l'hospital.
6: Un espai amic, no?, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita.
3: Fins ara només tenien un espai en un hotel als afores de la ciutat. Tot i això, aquesta opció també es mantindrà.
1: I avui és la Mercè, serem també al carrer a Barcelona per sumar-nos a la Festa Major.
7: I ja, bueno, no ho podeu veure, però espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
3: Ho farem des del Parc de Glòries, que és un dels 7 escenaris on s'estan fent espectacles d'arts escèniques per celebrar el Dia de la Patrona de la ciutat.
1: I també serem un dia més a Tarragona, encara estan amb Santa Tecla, avui fan els pilars caminants. I avui, des del Catalunya al dia, connectarem amb Milà, a Itàlia. El motiu és que, coincidint amb que arrenca la Fashion Week a la ciutat, s'hi fa una exposició sobre Dalí i la moda.
8: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari.
3: En parlarem amb Montse Agué, directora dels Museus Dalí de l'Empordà.
8: Bona part de les pintures provenen del Teatre Museu Dalí de Figueres.
9: Informació, proximitat, música.
10: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 31%.

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penso geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius.
5: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
0: Els investigadors assenyalen la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
4: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins a l'any 2030.
4: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
0: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
4: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
0: Als esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
6: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
0: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca, i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents. Aturades són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha quilòmetre no arriba de retencions en sentit de Lleida per un accident, hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en el nostre sentit de la Marça, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit de Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també en aquest cas a la C25 a l'altura de Fonollosa. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
4: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya, i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
3: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
4: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
4: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària fins a 4è d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
12: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
13: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
12: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
4: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
14: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
0: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
15: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
16: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
15: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
16: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
15: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
18: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molt alta tensió, de red elèctrica.
19: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
17: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
0: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Ecologistes en Acció i l'Associació de Sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'Associació de Sediments.
21: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
20: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
0: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
2: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la Comissió Bilateral Ajuntament-Generalitat.
3: I per tant ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
2: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
0: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament, dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
6: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
5: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
6: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
4: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
0: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
4: Els Mossos han rebut un avís a quarts de 12 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
0: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
4: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
0: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
4: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
0: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de 9 en folre i també el 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats, que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
7: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
0: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt i final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el casc casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
22: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es viu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la festa major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
0: Gràcies a Adrià Duc des de Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la setmana del llibre en català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
24: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
23: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
26: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por
9: tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo.

0: a tenir més joc combinatiu i ens ha costat anar per jugar a Nadal, tenir pilota i ens hem hagut d'enfonsar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
1: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
2: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
1: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
3: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que l'Aia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Turgellenc per capgirar un marcador que portava 7 i 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadí-la-Seu va aconseguir un parcial de 5-19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona, el partit se'n va anar al descans amb el 31-38 favorable als Cedis. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadí-la-Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67-72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadí-la-Seu va ser escollida l'MVP de la final.
1: En la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
4: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen, i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses...

0: l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
4: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
5: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
6: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
7: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
6: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
6: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
6: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
8: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa a volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Albert Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
5: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
6: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
6: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4è d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
16: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
6: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, i també responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
17: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, aprovada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
18: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
19: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no le dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
18: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
19: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces d'augmentar aún más este porcentaje.
18: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
20: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
21: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
22: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
20: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
23: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format speed dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
24: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, la qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
23: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
3: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
0: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
1: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarec.
0: Una de les eines que estudia Testarec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
3: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, Air Nostrum, etc. No?
2: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
6: L'avís s'ha rebut a 9:45 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
3: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
6: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir i van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
6: Els Mossos han rebut un avís a 10:45 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència i han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
6: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
6: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. L'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, doncs tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda, una diada doncs amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure doncs 2, 3, fins a 4 castells a la vegada.
8: jornada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 en folre i també un 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint-se. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes del programa de la Mercè i n'hi va bé, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
9: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
8: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè, que sortirà de Plaça Catalunya, i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous, com per exemple la Plaça de les Glòries, que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè, i aquí la plaça en Sant Jaume, amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Dia de la Mercè aquí, a Plaça Sant Jaume, Barcelona.
10: Gràcies, Esther Minguell, i tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Sant Tecla, i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el casc casteller, per cert. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels pilars caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 en folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
10: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
12: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
25: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
12: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
10: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
26: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
27: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
26: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
5: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
26: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
13: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta, els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt vallesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per eixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va aportar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
26: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
10: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos els contactes entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per reactivar la llei per frenar els desnonaments. Això després de l'anomenat cas Mari Carmen, que ha causat un gran impacte social arreu d'Espanya. També hem sentit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa tornar als bàsics en l'educació, és a dir, a la lectura, a la memòria, al càlcul mental i al llibre de text, per revertir els mals resultats dels alumnes catalans dels últims anys. I hem connectat amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Avui és festiu local a la capital del país i, de fet, l'aturada de la capital es nota a tots els nivells, començant pel trànsit a tot el seu entorn. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs és notícia de fa pocs minuts. La Casa Blanca continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per Donald Trump. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant dues setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Més qüestions. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i també Londres. Anem a Girona, Pau Bartolí.
3: Bona tarda. EasyJet oferirà dos vols setmanals a Liverpool de març a octubre i dos vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà tres. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
4: Pero por supuesto siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
3: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continua sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
2: I ara ho deies, Òscar, avui és la Mercè, és Festa Major a Barcelona i l'habitatge serà protagonista de la campanya per les municipals a la capital l'any que ve. El dia central d'aquestes festes, els responsables polítics a l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Connectem amb l'Ajuntament. Anna Escura, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs mira, efectivament, tal com deies, tots els partits són conscients que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els barcelonins. De fet, tots els partits de l'oposició han coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat i tots han assegurat que les coses s'han de fer diferent. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar i posar remei a la crisi. Escoltem Marta Villanueva, que és la portaveu del grup municipal del PSC, Elisenda Alemany, presidenta del grup municipal d'Esquerra, i Jordi Martí Galvis, president de Junts.
6: Aquí estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid.
7: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
8: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats d'avui.
9: Catalunya migdia.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 30 graus
0: i una humitat del 22%.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El cas de la veïna de Madrid desnonada ahir també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. L'Ajuntament de Barcelona detecta un augment dels pisos turístics il·legals. A l'estiu, el consistori va trobar 525 allotjaments sense llicència a l'agost. És un 47% més que al maig, segons dades avançades pel Matí de Catalunya Ràdio. I en l'àmbit internacional us explicarem que el conflicte palestí-israelià pren protagonisme avui a l'Assemblea General de l'ONU. Mahmoud Abbas intervindrà per videoconferència perquè els Estats Units li han denegat el visat. L'Iran ha centrat fins ara l'atenció a les Nacions Unides amb noves amenaces entre Washington i Teheran i una nova escalada del preu del petroli. I si bé avui a Washington entre Trump i Xi Jinping, aquí el president dels Estats Units ha rebut amb una cerimònia d'honor poc habitual a peu d'avió, coincidint amb la reunió, els dos països han anunciat una extensió de 2 mesos de la treva comercial. Tornant a Catalunya, també us explicarem que el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I la Festa de la Mercè ofereix al llarg del dia d'avui una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. També hi haurà una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 8:45 a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulić, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès de futbol enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League. Serà a partir de 8:45. I a la segona divisió també de futbol, el Sabadell ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
1: I pel que fa al temps, tarda estiuenca amb sol i alguns núvols prims, màximes un dia més entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 20%.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre, a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'N141C a Muntanyola, a Osona, on es fa pas alternatiu a causa d'un incendi forestal. Abans havia estava tallada. També problemes per un accident a l'autovia 2 a Castellolí en direcció a Barcelona, on hi ha un sol carril obert a la circulació. I també algunes complicacions per obres a la T11 a l'altura de Reus en direcció Tarragona i a la B30 lateral de la P7 a Barberà del Vallès, direcció Tarragona.
0: El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte ara al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. I com dèiem, el cas de la veïna de Madrid desnonada ahir també ha derivat en una pica baralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. I cimera avui a Washington entre Trump i Xi Jinping, a qui el president dels Estats Units ha rebut en una cerimònia d'honor poc habitual a peu d'avió. Coincidint amb la reunió, els dos països han anunciat una extensió de 2 mesos de la treva comercial. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Els serveis d'intel·ligència alerten d'un augment de casos de guerra híbrida. Avui, Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. La Festa de la Mercè ofereix al llarg del dia d'avui una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i també fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, per exemple, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i per primer cop també la Plaça de les Glòries. També hi haurà una cavalcada a castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta. I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys. També ha visitat la fira el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Esports. El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League, mentre que a la segona divisió el Sabadell ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Joachini del trencament de lligament encreuat anterior del genoll dret.
0: I ens falta el temps, tarda estiuenca, amb sol i alguns núvols, però prims. Màximes un dia més entre els 28 i 33 graus i les més altes tocaran els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia assolellat.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 19%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora ens actualitzem pel que fa a la situació a les carreteres i autopistes catalanes, també pel que fa al transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Aturats a la P7 del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident, tallada a l'L200 a Puiggròs, a les Garrigues, també per una topada, i a l'àrea de Barcelona aturats a les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada i la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció sud.
1: El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Suma exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de les Nacions Unides per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. I Donald Trump i Xi Jinping mostren voluntat d'entesa i de millorar les relacions bilaterals en la recepció a la Casa Blanca. El president nord-americà diu que vol equilibrar les relacions comercials i la intel·ligència artificial, mentre que el líder xinès es mostra disposat a tenir més diàleg i cooperació. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. Els serveis d'intel·ligència alerten d'un augment dels casos de guerra híbrida. Avui Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. I Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. És el que preveu el Pla Milionari d'Ampliació de la Xarxa Elèctrica que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Aquesta ampliació permetrà garantir el subministrament necessari per a grans projectes de futur del país. I tres de les quatre colles castelleres de Tarragona han aconseguit completar el recorregut dels tradicionals pilars caminant. A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació de la Mercè amb la tripleta màgica.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League. Mentre que a la segona divisió, el Sabadell ha informat que hi van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret.
1: I pel que fa al temps, tarda estiuenca amb sol i alguns núvols prims, màximes un dia més entre els 28 i els 33 graus i les més altes tocant els 35. Demà encara farà més calor, molts valors entre els 30 i els 35 graus en un altre dia.
5: Estem amb tu des de 1985.
6: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
5: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 31%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM. FM.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En general, amb tranquil·litat, però hi ha complicacions per accidents. L'AP7 amb retencions del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona-Tarragona. La carretera L200 a Puiggròs, a les Garrigues, tallada per accident. I també complicacions a l'autovia A2 entre Riudellots de la Selva i Aiguaviva en direcció Girona.
0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de la sentència del magistrat conservador José María Macías, que ha tingut accés a Catalunya Ràdio. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El cas de la veïna de Madrid, que explicàvem desnonada, ahir també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. Isabel Díaz Ayuso se n'ha expulsat qualsevol responsabilitat i, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de l'Estat, comparant-ho amb Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, l'ha acusada de mentir. El Departament d'Educació recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que té títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir... El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de l'ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Dinamarca avisa d'un possible atac de Rússia contra algun país de l'OTAN els pròxims mesos. El servei d'intel·ligència alerta d'un augment de casos de guerra híbrida. Avui Polònia acusa Moscou d'un suposat sabotatge en una estació de comunicació per satèl·lits Starlink. I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys.
2: Esports. El Barça de bàsquet debuta a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul a 8:45 del vespre a la primera jornada de la competició. Alexander Sekulic, el tècnic blaugrana, creu que l'objectiu realista de l'equip és classificar-se per al play-off. Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador neerlandès enfrontant-se a l'Alemanya de Jürgen Klopp a la primera jornada de la UEFA Nations League, mentre que a la segona divisió, també de futbol, el Sabadell ha informat que ahir van operar satisfactòriament el davanter Nico Gioacchini del trencament dels lligaments del genoll dret.
0: I ens falta repassar el temps. Mantindrem de moment el cel serè o enterpolit per bandes de núvols prims. Avui hem tornat a tenir calor d'estiu. Les màximes més altes han tocat els 35 graus i demà hi haurà molts més valors entre els 30 i els 35 graus, puntualment també per sobre. Tindrem, doncs, un altre dia assolellat i estiuenc.
3: Trescat Info.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 44%.

0: 3CAT Info.
1: Són les 8, bona tarda. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia. És el que inclou l'esborrany de sentència del magistrat conservador José María Macías, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text serà determinant perquè el Suprem apliqui l'amnistia als líders polítics del procés. Dinamarca alerta de possibles atacs russos als pròxims mesos a Europa en el context de la guerra híbrida que porta a terme per debilitar el suport europeu a Ucraïna. No descarta incursions militars en països de l'OTAN fronterers amb Rússia. Moscou nega per sistema qualsevol acusació d'atac híbrid i diu que és Rússia la víctima d'atacs d'aquesta mena. El polèmic desnonament d'una dona de 87 anys a Madrid força el govern espanyol a desenterrar la llei que congela lloguers i prohibeix desallotjar persones vulnerables. L'executiu intensifica els contactes amb Junts per aconseguir prou suports per aprovar el projecte al Congrés, mentre Sumar exigeix que dimarts ja el validi el Consell de Ministres. El Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries a batxillerat a partir del curs que ve amb una llista de títols comuns per tots els alumnes. També s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura i potenciar els aprenentatges en matemàtiques. I Donald Trump i Xi Jinping mostren voluntat d'entesa i de millorar les relacions bilaterals en la recepció a la Casa Blanca. El president nord-americà diu que vol equilibrar les relacions comercials i la intel·ligència artificial, mentre que el líder xinès es mostra disposat a tenir més diàleg i cooperació. I el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, acusa Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats. Abbas ha hagut d'intervenir a l'Assemblea General de la ONU per videoconferència pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país. Tres de les quatre colles castelleres de Tarragona han aconseguit completar el recorregut dels tradicionals pilars caminant. A Barcelona, els castellers de Sants han ofert la millor actuació de la Mercè amb la tripleta màgica.
0: Esports.
2: Avui comença la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça debutarà a casa contra l'Efes d'Istanbul d'aquí a menys de 30 minuts en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. De fet, ja tenim el primer resultat en un duel amb entrenadors catalans, el Dubai de Xavi Pascual, que ha guanyat el Real Madrid de Pedro Martínez, 78-77. Igualment, avui ja juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Andorra ha perdut amb Malta 1-2 i atenció al partit de 3 quarts de 9, el més interessant. Països Baixos, l'equip de Xavi Hernández contra Alemanya, l'equip de Jürgen Klopp, Ter Stegen i Adeyemi, titulars amb Alemanya.
1: I pel que fa al temps, cel enterbolit per bandes de núvols que faran que la nit i matinada la temperatura sigui més alta de l'habitual. Divendres tornarem a tenir un dia d'estiu, farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus, i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim.
0: 3CAT Info.
1: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del vespre. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a la sintonia de 3CAT Info fins les 9.
0: Informa't a l'instant de...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 61%.
6: Moments d'òpera.
7: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida aquest proper divendres, 25 de setembre, al Gran Teatre del Liceu, amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aïda és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida de la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pintum, serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, aquí sentim de fons a la veu de Gena Dimitrova i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Cavaller, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja a soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptah, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamès ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entre Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamès ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamès és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda, Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici. Després d'un cor de lluança i d'acció de gràcies a Isis i al faraó, es produeix una processó esplendorosa en la que participen soldats, ballarines, carros de combat, estendards i ídols. Dirigeix aquesta fastuosa marxa triomfal Lorin Maazel.

com a culminació de la cerimònia entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix a la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radamés quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radamés entra, amb on Narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radamés i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radamés.

0: En aquest moment, a Monarro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamés s'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan a Monarro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamés. A Monarro intenta matar Amneris, però Radamés s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamés es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamés a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure a Aïda. Radamés, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamés no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdió i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està censejallada per convertir-la en la tomba de Radamés, que s'hi troba a l'interior. Radamés descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamés. En aquell moment, Aïda, però, es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 64%. 1, 2, 3,
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Enguany fa 60 anys de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que no pot celebrar l'edició número 60 perquè es va interrompre de 1977 a 1979. Això significa que ara viurem la 58a edició del festival. Però com que l'organització d'aquest esdeveniment està formada per persones positives, imaginatives i innovadores, han decidit que començarem la celebració dels 60 anys de Festival de Jazz a la ciutat i aquesta celebració s'allargarà fins al 2028, quan realment tindrem la 60a edició. Una celebració que durarà 3 anys i 3 edicions senceres. Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant la programació de l'edició de 1966, la primera. El concert inaugural va ser el 3 de novembre i va córrer a càrrec de Dave Brubeck i el seu quartet.

Dave Brubeck i el seu quartet amb Paul Desmond en el saxo alt ens han ofert Traveling Blues, que forma part del seu disc Time In, editat precisament l'any 1966, any d'inici, com hem dit abans, del Festival de Jazz de Barcelona. Aquella primera edició va durar 4 dies de novembre, de dijous dia 3, quan va actuar a Brubeck, fins diumenge dia 6, amb concerts tots en el Palau de la Música Catalana de la ciutat. El segon concert el va protagonitzar el quintet del bateria Max Roach amb el saxofonista Sonny Rollins. Max Roach és un dels grans bateries de la història del jazz. Va començar la seva carrera coincidint amb l'aparició del bebop i l'inici del que anomenem el jazz modern. A mitjans de la dècada dels 50, Max Roach va coliderar un quintet amb el trompetista Clifford Brown, en el que ja va comptar amb Sonny Rollins. Tot i la mort prematura de Brownie, el quintet va seguir endavant i aquella màquina de ritme, de swing i de bebop sonava així. Aquí teniu Woody and You.

El quintet del bateria Max Roach, el quintet de l'any 1956, ens ha interpretat Woody and You, la cançó que Dizzy Gillespie va escriure dedicada a Woody Herman i la seva orquestra. Tot i que Roach i Sonny Rollins van actuar a Barcelona 10 anys més tard d'aquesta gravació, segurament el seu concert del dia 4 de novembre de 1966 va sonar força semblant al que acabem d'escoltar. Seguim endavant amb la programació de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. Dissabte, dia 5 de novembre d'aquell any 1966, concert en dues parts. La primera la va ocupar el saxofonista tenor Bud Freeman, un músic d'aire clàssic que va procurar desmarcar-se fins on era possible de la influència del mestre i referent de l'instrument Coleman Hawkins. La crítica sempre situa a Bud Freeman en un incert estil de Chicago. Chicago és la ciutat on el saxo tenor es va incorporar definitivament a l'escena jazzística. Això va ser quan va acollir a molts músics de Nova Orleans que s'hi van instal·lar perquè allà hi havia molta feina. Estem parlant d'anys 20-30 del segle passat. Aquí tenim a Bud Freeman amb You Took Advantage of Me.

0: Hi, this is Camille Thurman, and you're listening to Jazz It Radio.
1: I seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, repassant el programa de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, de la que enguany fa 60 anys. Ens trobem en el dissabte 5 de novembre, que evidentment va ser la nit dedicada al jazz clàssic. Hem escoltat una mostra de la sonoritat de Bud Freeman, que va obrir el concert, i ara us proposem escoltar a una colla d'autèntics mestres del swing. Amb el nom de Uptown Swing All Stars, el saxofonista Illinois Jacquet i el trompetista Roy Eldridge, amb Milt Wagner en el piano, van liderar un quintet que va portar a l'escena barcelonina una bona dosi de jazz amb inequívoc perfum de Nova Orleans. Aquí els teniu amb un blues que van dedicar a Las Vegas, que és la ciutat que es troba al mig d'un dels deserts més àrids dels Estats Units, però que és la més gran d'un estat que s'anomena Nevada.

Illinois Jacquet i Roy Eldridge ens han portat Las Vegas Blues. I arribem al concert final de la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona. L'any 1966, Tete Montoliu ja era un músic de jazz de renom internacional i estava a punt de fer el seu primer viatge als Estats Units. Per això, en aquesta edició no hi podia faltar un concert de Tete i el seu trio, que en aquell moment estava completat per Eric Peter en el contrabaix i Pete Weaveris a la bateria. Ara els trobem a tots junts en el disc A Tot Jazz i ens porten una balada, Polka Dots en Moonbeams.

Tete Montoliu i el seu trio, Polka Dots and Moonbeams, una gravació de l'any 1965. I els encarregats de tancar la primera edició del Festival de Jazz de Barcelona, el diumenge 6 de novembre de 1966, van ser el quartet d'Stan Getz amb Gary Barton en el vibràfon i, com a artista convidada, la cantant brasilera Astro Gilberto. Stan Getz és el nom artístic de Stanley Gajewski, nascut a Filadèlfia, als Estats Units, l'any 1927, però net d'avis ucraïnesos. Deixant a part la seva categoria com a saxofonista excepcional de sonoritat bellíssima, en aquell moment, novembre de 1966, tant ell com la cantant Astrud Gilberto eren dues figures molt populars a nivell planetari, gràcies a l'èxit dels seus discos de bossa nova, en especial de la cançó Garota de Ipanema. Astrud Gilberto era l'esposa del guitarrista, cantant i compositor brasiler João Gilberto, i en realitat no era una cantant professional. El seu marit i Stan Getz eren els músics que volien introduir la bossa nova als Estats Units, però es creia que aquell mercat no acceptaria fàcilment cançons cantades en brasiler. Va resultar que a l'estudi de gravació, l'única persona entre el grup de brasilers que parlava correctament anglès era Astrud, de manera que li van fer cantar les versions en anglès de les composicions brasileres. I tot i les limitacions de la seva veu, i el seu estil podríem dir una mica naïf, el resultat es va editar i es va convertir en un èxit i Astrud en una estrella. Aquí teniu Corcovado, una delicadesa fruit del geni d'Antonio Carlos Jobim. Escoltarem Stan Getz en el saxo, João Gilberto a la guitarra i veu en brasiler, Astrud Gilberto veu en anglès i, entre altres, Gary Barton en el vibràfon. Per cert, la versió de Corcovado en anglès es titula Quiet Nights of Quiet Stars.

0: This is Benny Benack III, jazz trumpeter vocalist, and you're listening to Barcelona Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. L'edició 2026 del Festival Internacional de Jazz de Barcelona està fent els exercicis d'escalfament perquè està gairebé a punt de començar. Hem dedicat la primera part del programa d'avui a l'edició de 1966, la de fa 60 anys, però és hora de repassar els concerts que ja estan confirmats. El festival, com segurament sabeu, compta amb uns quants escenaris diferents i avui ens centrarem en concerts que es realitzaran en el Palau de la Música Catalana. Per començar, el divendres 16 d'octubre hi tindrem el trio del pianista Michel Camilo i el dijous 22, gran concert de la Barcelona Jazz Orquestra amb el trompetista de Nova Orleans, Leroy Jones, de convidat.

La Barcelona Jazz Orquestra ens han portat When It's Sleepy Time Down South, una clàssica del repertori del jazz tradicional de Nova Orleans. I no ens movem d'aquesta ciutat nord-americana, una ciutat que, tot i la seva marcada personalitat, sempre ha conservat un cert aire europeu, fins i tot podríem dir un cert aire afrancesat. No ens en movem perquè el dimarts 3 de novembre en el Palau hi tindrem el quartet del saxofonista originari de Nova Orleans, Branford Marsalis. L'any passat, Branford ja va fer gira per Europa. Venia a presentar el seu darrer disc i el vam poder veure en el festival Tres Dies de Jazz que es celebra a Tiana, localitat del Maresme. Aquest any el veurem acompanyant a la cantant Diane Reeves. Comencem amb el saxofonista. Hem recuperat la banda sonora que va escriure l'any 1990 per la pel·lícula Mo Better Blues, del director Spike Lee. Escoltarem a Branford en el saxo amb Terence Blanchard, un altre col·laborador habitual de Spike Lee, a la trompeta. Aquí la teniu, More Better Blues.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: La recta final de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui l'omplirem amb dues veus excepcionals i precioses, dues veus que tindrem a Barcelona dins del Festival de Jazz. La primera ja us l'hem avançat, Diane Reeves, que actuarà amb el quartet de Branford Marsalis, que acabem d'escoltar, el dia 3 de novembre en el Palau de la Música Catalana. Marsalis i Diane Reeves celebren el centenari del naixement de John Coltrane, que és aquest 23 de setembre, amb un projecte comú pel que han recuperat part del repertori que Coltrane va gravar el 1963 amb el cantant Johnny Hartman. Aquest projecte està previst que es transformi també en un disc que editarà properament la discogràfica Blue Note. I mentre esperem el dia del concert i l'edició del disc, ara us portem a Diane Reeves amb una cançó del seu homenatge a Sarah Vaughan. Aquí teniu Lullaby of Birdland.

0: Diane Reeves ens ha interpretat Lullaby of Birdland, una clàssica del repertori de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan és obertament una de les seves principals referències com a cantant.
1: Donem pas a l'espai musical 35 de jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 71%.